0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Aquests són els nostres consells. Calcetins més blancs. Els calcetins blancs agafen un to gris després d'un parell de rentades. Aconseguireu que tornin a tenir el seu color original si afegiu a l'aigua de rentar unes gotes de lleixiu i tres quarades d'aigua oxigenada.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui ha de menester foc, en s'ho dit, el cerca. Vol dir que les molèsties per obtenir una cosa difícil les ha de sofrir el mateix interessat a obtenir-la.

0: Vampiro de día, diablo de noche.
1: Sona Maria de Son Rapinyo.
2: Sona Francisca Bussà de Vilafranca.
3: Sona Marga de Vivero.
4: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada.

Aquests són els nostres consells. Tornar a encalentir l'arròs. Podreu recuperar l'arròs del dia abans sense que quedi ressec i sense haver d'afegir oli. Tan sols l'heu de posar dins un colador i el col·loqueu durant uns minuts damunt una cacerola amb aigua bollint.

coneguem les nostres dites i refranys. Guarda't del diable quan resa. Vol dir que cal malfiar-se de les obres aparentment bones de la gent dolenta.

Aquests són els nostres consells. Taques de cafè a les tovalles. Si veurà que hi ha hagut cafè damunt les tovalles, tireu-li tot d'una suc de llimona. D'aquesta manera, quan el renteu, la taca se n'anirà a la primera, sense necessitat de repetir la rentada. Proveu i veureu.

0: Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
1: Hola amigos, aquí les habla José Valdés. Les quiero mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio Murta y un caluroso abrazo a mi amigo Manu Blanco. José Valdés, un saludo y cuídense. Adiós.

0: Sant Àngel de Maria de Salut.
1: Santa Margalida de Marratxí.
2: Andacatge, Menorca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

coneguem les nostres dites i refranys. Cadascú cerca feina del seu ofici. Vol dir que tothom procura guanyar-se la vida, sia com sia.

0: no, que trobo incinerat. Companyeres de feina, d'un forn de bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Aquests són els nostres consells. Gelera sense olors. Per evitar que la gelera faci mala olor, repartiu pel seu interior 3 o 4 clovelles de llimona. S'encarregaran d'absorbir les males olors.
1: Radio Murta, si te gusta, comparte nuestra música con tus amigos.

fa calor? Què tal si ens atam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor. Què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres?

coneguem les nostres dites i refranys. El dimoni tapa i destapa. Vol dir que en les males accions sempre sol haver-hi un interès en cobrir-les i un altre a publicar-les.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Mentor de Ingeniería de San Juan de Ús.
1: Soy Antonio de Son Sardina.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Aqualand estrena dos nuevas, vertiginosas y trepidantes atracciones, Kukulkan y Huracán. Solo para los más atrevidos, dispuestos a desafiar los retos más extremos. Ven a seguir descubriendo la transformación del parque y atrévete a sentir experiencias únicas en familia o con amigos. Además, con las zonas infantiles renovadas para que los más peques lo pasen en grande ante el imponente Dragoland. Recuerda, este 2026, un nuevo Aqualante el Arenal te está esperando.
4: Molt bon dia, som de la Pereta i estic aquí a Ràdio Murta amb en Manu Blanco per demanar-li a el senyor Blanco que me posi la cançó Veneno, Veneno, de Isabel Pantoja. M'agrada començar de matí amb alegria, emoció, fantasia, il·lusió. I ara me'n vaig a la plaça. Però a Ràdio Murta, Veneno, de la Pantoja.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Este verano Campastilla se llena de fiesta. Del 21 al 23 de agosto, tres días con actividades para toda la familia. El viernes 21, batucada, batalla acuática y fantasy girls. El sábado 22, mercado artesano, food trucks y una gran verbena con Isabel Torres, Jaime Mirablau y Oscar Romero. Y el domingo 23, juegos acuáticos, cañón de espuma, K-pop, baile mallorquín y correfoc para cerrar por todo lo alto. Tres días para vivir el verano, vivir la fiesta, vivir Campastilla.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A.
4: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir Àngel i Tornador de Matxin quan te vagi bé. Vale? I vull dir que és una mare i el meu amo, que li encantava. Gràcies.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talvides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talvides, sembrant futur des de 1910.

Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.

0: No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camies, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Aquest agost, viu Sant Bartomeu a Consell. Dijous 20, 37 edició de Playbats de Consell, pioners a les Balears. I el cap de setmana, grans rebel·les en Changuito, Oasis, Enrocats, Circo i molt més. Tota la programació a visitconsell.com. Ajuntament de Consell.
2: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu. Obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.
3: Oiga, una canció que jo quiero escuchar, la canció és Bajo el signo de la cruz, que me parece que se llamaba, que va a cantar Juanito Jerez. Esta canción quería. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Los saludo a todos los componentes de Radio Murta, que me gustó mucho.

0: Uf, quina calor! I avui què fem?
1: Pues fàcil, mon anant cap a Hidroparc.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de l'hora baixa, en diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més.
2: Hidroparc Alcúdia, això és que a teva.

0: Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano es para el descanso. Y para las rebajas, llegan las rebajas a Descanso, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanso. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanso.
2: Hola, Manu. Bon dia. Som la Margalit de Campanet i voldria dedicar en el nostre amic que se'n va anar, Tomeu Barceló de Campos, una cançó en el seu record. La cançó seria Cuando un amigo se va. Per tu, Tomeu, allà on estigues, te recordam i sempre tindrem un record per tu. Tomeu era un home molt intel·ligent i que la feina era una virtut per ell i sempre el recordarem. També, Manu, voldria dedicar una cançó en el meu fill Bartomeu, en el dia del seu sant. La cançó seria d'Ava, que li agrada molt i que pugui complir molts d'anys i en el dia del seu sant que ho puguen celebrar també molts d'anys. Moltes gràcies, Manu, i molt agraïda perquè sempre me posen les peticions a la darreria de la segona hora del programa. Gràcies.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Este verano Campastilla se llena de fiesta. Del 21 al 23 de agosto, tres días con actividades para toda la familia. El viernes 21, batucada, batalla acuática y fantasy girls. El sábado 22, mercado artesano, food trucks y una gran verbena con Isabel Torres, Jaime Mirablau y Oscar Romero. Y el domingo 23, juegos acuáticos, cañón de espuma, K-pop, baile mallorquín y correfoc para cerrar por todo lo alto. Tres días para vivir el verano, vivir la fiesta, vivir Campastilla.
2: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos. Cada dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
3: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
4: Allà 11, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. On el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
5: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
6: Somos del Monte de Escoll.
5: El meu nom és Coloma i telefon de Marratxí.
7: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Conservar olives. Perquè les olives que han sobrat no se facin malbé, la millor manera de conservar-les és introduir-les dins un pot de ceràmica o de vidre i cobrir-los amb el seu líquid de conservació. Si el líquid no és suficient, afegiu aigua salada fins a cobrir-les completament. Després, tanqueu el pot i poseu-les dins la gelera.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano ya está aquí en el Club Escoide en Rabasa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
2: Hola. Som en Toni Frontera.
3: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això ens ho hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser enamorament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... bueno, que passis un bon dia. De part d'en Toni Frontera.

Coneguem les nostres dites i refranys. Quan les filles són casades, surten els gendres. Vol dir que de vegades les solucions dels problemes se troben quan ja no són oportunes o quan ja no hi ha remei.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: que les cuento es una historia real.
1: I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691-82-53-21, 691-82-53-21. Ràdio Murta,

0: la fisica vinga. De l'Antània, de Manacor. Són de Pilar, d'aquí de Palma.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Somos la Table Bow.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Podreu evitar que els mobles de mimbre se ressequin si les fregueu periòdicament amb un pedaç humit amb oli de llimona. A més de ser molt efectiu com a tractament preventiu, tindrà un aroma molt agradable.

Hola Radio Murta, som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta i desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Ràdio Murta.

0: de la Rafal. Sona Catalina d'Espoldes. Anna Maria Magdalena de Sabaneig.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Vol donar a conèixer la seva empresa? Vol donar a conèixer els seus productes? Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Salmón en color. Quan se bull el salmón, la seva carn se torna blanca i perd aquest color rosat tan guapo. Perquè això no passi, posau dins aigua de coure mitja llimona. El salmón conservarà el seu color típic.

0: esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895, 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jauma Multiservicios y Mantenimiento.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són molt nou visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són molt nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Som Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Som Mut Nou, t'hi esperam.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.
0: Gasolinera BP La

coneguem les nostres dites i refranys. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. El dia creix una passa grossa.

0: Con Andrés de Molinar.
1: Són de Mergoli de i són de Moscari. Amb Aina de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
1: Coneguem les nostres dites i refranys. Figa badada, bona torrentada. És perquè si les figues es sabaden, és que plou molt.

0: Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
4: Hola a todos, soy Chenoa, quería mandar un beso enorme para Manu Blanco y todos los oyentes de Radio Murta. Os mando mucha fuerza, mucho ánimo y muchísimo cariño.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Aquests són els nostres consells. Fondí de carn. Evitareu que se fondí es quiti quan fiqueu la carn dins oli bollint si poseu un pot de jugo verd dins aquest oli. És una manera molt senzilla de no córrer perill.

0: Som en Jaume, vinca.
1: A veure, xisca, Jaume, jo. Som la Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Mimbre ressec. Si els mobles de mimbre de la vostra terrassa o jardí estan ressecs per culpa del sol i el vent, pulveriseu oli de lli per damunt el moble. Passeu un pedaç eixut per damunt perquè penetri i no se facin gotes, i deixeu que s'eixugui. Si no està del tot recuperat, repetiu l'operació de ben nou.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

coneguem les nostres dites i refranys. La fornera no té ulls darrere. Vol dir que són nosaltres mateixos que morem de guardar desperills.

0: Sona amb el domen el lladó de Salení. Anna Maria del Domenicà.
1: Hola, som en Toni d'aquí de Palma.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...